0: que seguís desde pediatria tots els psicòlegs, són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubèola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
2: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que a lo millor ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
3: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions, tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar. I és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho havíem dit, bàsicament en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, afavoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
4: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: Y la última pregunta...
2: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la consellería has comenzado la semana pasada, creo que ha enviado, no sé si a vosotros arriba, también llama arriba, porque eso has estado ahí ficat, y siempre se arriba. Acuérdate que a partir de esta semana hay que vacunarse de la gripe. Y van a hacer una campaña que dura desde ahora octubre fins a Nadal o gener, aún en los centros de salud, esta vacuna es gratuita absolutamente, i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que té que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una sugerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
5: Hola, soy Hugo Duro, y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
6: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
7: Ay, perdón.
6: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
8: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
6: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
6: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
9: Un agua, porfa.
10: Son 125 pesetas.
6: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
12: Mestalla es eterno. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
13: VCF Radio, amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en niños i adolescentes?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven a aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
9: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
11: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
12: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame Paradas en UFC Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, no, la veritat
1: fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació

0: de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies, espero que se passe prontet això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: Hola, sóc Jaume Durà. No el perdis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
3: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
4: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André per dins, buscant a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida, dins l'àrea, André Almeida. El una altra volta per a Lucas Beltrán, la frontal de l'àrea. Gol, gol, gol! Golas, golas, golas, golas, golas, golas! El vikingo, del vikingo, del vikingo! Lucas Beltrán, gol! Golas, golas! Del vikingo, Lucas! I el balón a dins, no ha pogut arribar Oblak. El golàs del València, el golàs de Lucas Beltrán per empatar el partit, per a fer justícia en el Metropolitano.
2: Hola, afición, soy Lajas. Sigue en la radio de la València todos nuestros partidos.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
1: Gallà, ai per Amalà, Amalà, Gallà, Gallà dins l'àrea, vore Gallà, la penxa, i gol, i gol! Gallà, Gallà, Gallà, en el seu retorn, en el seu retorn, en el seu retorn, marca gol, Gallà! El gol de Gallà, el gol del capità! En el minut 3, quin golàs, mare meva, marca José Luis Gallà, en ixa jugada en Selim Amalà, des de la banda esquerra, que bé, sí senyor, ahí iniciava la jugada, Gallà buscava Amalà, con Lila col·locat ahí Gallà, con Lila penjat al porter, i Gallà, que tornava, que repareixia, vaja quin retorn, marcant el gol que obre el camí de la victòria al València. Paulista, Ochoa en llarg, entra Thierry per banda, vol el control de Thierry, la para el pit, entra Thierry, la centra Thierry, el balón ahí per a Fran Pérez,
9: es
1: Thierry,
9: fuera de juego, no,
1: el balón,
9: fuera de juego.
1: Gol,
9: pero es fuera de juego, yo
1: el gol de Hugo Duro, el 2-0,
10: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
11: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una deu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de ressarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge, el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment.
12: Hola, soy Lena, soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Balón para Gaya, Gaya combinándose con Diego López.
2: Vamos, chaval.
1: Aureo López, el pase para Gaya. Gaya que se entra.
2: Ahora.
1: Pasada, tenemos Hugo Duro, el remate.
2: Ahora.
1: ¡Gol! ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora
1: sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Hugo Duro! ¡El golechador marca! Al marcador, el gol de Hugo Duro, que era así, esta sí que remataba de cap, el balón ya se entra al segundo pal, y ahí estaba el golechador del Valencia, para avanzarse al marcador, Hugo Duro.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: A Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
4: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: Danjuma, Lucas Beltrán. Ahora Lucas Beltrán y Danjuma. Se emporta la pelota Danjuma. Danjuma que centra el balón. ¡Gol! ¡Y gol! ¡El Guajín! ¡Diego López! ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol del empate! ¡El gol de Diego López en el 57! ¡La jugada es de Danjuma, pero anda a esquerra! ¡Que ve la cobra con serenata! ¡Cómo has entrado! ¡Y ahí estaba el Guajín! ¡Ahí estaba Diego López! ¡Para empatar el partido! ¡En el 57! ¡Buscan la reacción Valencia-Montilivi!
5: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connected a VCF Radio, VCF Media.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. El Valencia encajó dos o tres goles en el partido de vuelta de la Supercopa de España de 1999.
2: Tres.
1: Sí, nacido en Madrid, Arroyo o Eloy.
2: Arroyo.
1: Sí, la inauguración de la Ciudad Deportiva en el 92 es bajo la presidencia de Hoyos o de Tuzón.
2: Tuzón.
1: Sí, el segundo gol de la remontada 3-4 en el Camp Nou lo marca Morigi o Claudio López.
2: Claudio López.
1: Sí, llamó Rinaldi a Ranieri, Pedro Cortés o Paco Roch.
2: Paco Roch.
1: Sí, ante el Leganés en Liga, el Valencia ha sacado 4 o 6 puntos.
2: 6 puntos.
1: 3, sí, 3-0 al Bayern de Múnich en 1996 o 1997.
2: 96.
1: Sí, Aymar debutó ante Liverpool o Manchester United. Sí, según las imágenes de televisión, Poyatos marca de cabeza en el Calderón a centro de Mijatovic en la portería de la derecha. De la izquierda, sí. Llegó antes al Valencia Corradi o Tabano.
2: Corradi.
1: Sí, el Valencia lucía Ford o Zip en la final del agua.
2: Zip.
1: Sí, señor. Pleno de Nacho Soler. 11 a 11 y un punto para cada uno. Nacho, ¿cómo lo has vivido?
3: VCF Radio. L'informatiu del Valencia.
4: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior... llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
6: Del Departamento Psicoeducativo de la Academia explica algunas claves de una buena gestión del error. Explica algunas claves de una buena gestión del error.
7: En la Academia del Valencia Club de Fútbol trabajamos el error para que se convierta en una fuente de aprendizaje. Lo habitual cuando cometes un error es que haya una caída emocional.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes sí. vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí. o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre
4: que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
6: ADN VCF.

0: el millor de VCF Media.
1: Ahora estamos disfrutando como performance, sí, sí. Si les dejan, entonces gana lo que quieras. Bueno, la afición siempre en Valencia fue de una bestia. Y con la Copa, bueno, puede ser. En la Copa todo es posible. Juanito y yo, el secreto hago yo. Conocemos desde este 77 y teníamos un partido internacional. Él fue el capitano en el Calderón, y después encontrábamos nosotros en una discoteca. Yo pregunté, oye, ¿tú eres de Valencia o jugaste en Valencia? Y dice que sí. Y digo, bueno, yo tengo una oferta de Valencia, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, hay que marcharte a Valencia. Y desde entonces, y 2 años o 3 años después, fuimos colegas aquí en Valencia y disfrutamos la vida acá.
0: El millor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
7: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. A atentamente del Camp de Mestalla.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida, però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Wifi, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
6: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.

0: continúa. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valentía.
1: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
2: VCF Radio, l'Acadèmia.
3: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, que també com el primer equip està pendent en aquestes últimes hores de mercat, de possibles arribades, de possibles eixides, de jugadors. L'última hora es la conta. Pablo Ors, què tal?
4: Pues la veritat que amb ganes, no?, de veure què passa avui, perquè és l'últim dia de mercat. Anem a estar pendents de possibles moviments pel que fa al planter del Mestalla, inclús pel que fa també, no?, per exemple, al juvenil, per una circumstància, perquè així no tanca el mercat, però sí que es dona la situació de que, pues, tots aquells futbolistes que tinguin l'opció de participar en el Mestalla, pues, han d'estar inscrits també abans del tancament del mercat d'aquest equip. Per tant, pues, és un dia també per anar no sols tancant aquesta plantilla del Mestalla, sinó també, pues, la resta de categories, i que dia molt intens en les oficines d'ací de l'Acadèmia.
3: El que ja està clar i és oficial és la eixida de Matteo Prevedini.
4: Sí, és un dels jugadors que al llarg de l'estiu s'estava treballant per a buscar l'eixida. Finalment, pues, ahir es va acordar la rescissió del seu contracte. El futbolista argentí, que ha estat esta passada temporada en el Mestalla, pues, no va seguir. De fet, no estava participant en els amistosos de pretemporada, sí que estava treballant amb l'equip, però s'ha plegat este acord per a que el futbolista argentí deixi la disciplina del València, i a partir d'ahí, pues, veure, no?, quines alternatives hi ha en el mercat i si s'opta finalment avui per fer algun moviment més.
3: Bueno, pues anem a estar pendents també en aquestes últimes hores, fins a les 12 de la nit, com està contant-nos Pablo Orch. Atents també a les xarxes socials de l'Acadèmia, que ahir, pues, puntualment aniran informant-nos d'aixes possibles novetats, eixides o arribades de més jugadors. Tenim el Mestalla preparant ja el pròxim partit, lo que serà el pròxim partit, no? El debut en la Lliga, este cap de setmana, després d'haver acabat la pretemporada el passat dissabte davant l'Oriola, els d'Òscar Sánchez, preparant ja ixe inici de la Lliga davant el Mallorca B.
4: Sí, és el primer repte que té l'equip d'Òscar Sánchez perquè fa partits oficials en este mes de setembre, que, pues, va ser intens perquè va a començar ja a combinar des d'aquest primer mes de competició la Lliga de Segona Federació i aquesta Premier League International Cup. El primer que hi ha en el horitzó és aquest partit contra el Mallorca B, un filial que ve de pujar com a millor equip del grup balear de tercera i que torna a esta Segona Federació, també com en el cas del Mestalla, pues, en esta reestructuració, canviant de grup, canviant de rivals, i a partir d'ahí, pues, anar sumant de 3 en 3 el màxim possible en este inici, que no va ser senzill, però que esperem que li vagi molt bé al Mestalla després d'esta intensa i llarga pretemporada.
3: Una pretemporada que, ahir ho comentàvem amb Vicent Burgueta, ha sigut una bona pretemporada, un bon balanç el que ha tingut l'equip de Òscar Sánchez, però ara ja comença l'hora de la veritat i, bueno, n'hi ha que sumar els tres primers punts el diumenge, així en l'Antonio Puigdes davant del Mallorca B.
4: Sí, a partir de les 11 del matí, un poc més pront del que sol ser habitual quan el Mestalla s'enfronta a equips balears, que sol ser diumenge a les 12, però al jugar el primer equip a la vesprada, en horari també prontet, a les 4 i mitja, pues, busca distanciar-se aquest duel per a que els aficionats puguen estar, aquells que vulguin en els dos camps. Així que el diumenge a les 11 arranca la Segona Federació Grup 3 per al Mestalla.
3: I també, pues, com cada temporada comença, ahí estarà UCF Media Radio per a contar-vos tots els partits del Mestalla, els que juguem a casa i els de fora de casa. Ahí estarà pues, Pablo Orch per a contar-nos tots aquests partits. Tenim convocatòria també del porter del Mestalla en la sub-20 d'Argentina.
4: Sí, precisament, pues, d'este inici de Lliga pues va perdre algun dels partits, el bo de Alain Gómez, el porter internacional argentí, que marxarà d'ací a uns dies, del 13 al 27 de setembre, amb la seva selecció, amb l'Argentina sub-20, per a participar en els Jocs Sud-americans. És la convocatòria, una nova convocatòria d'Alain Gómez, que recordem ja va estar l'any passat en el Mundial de Xile, en categoria sub-20, on recordem va estar Alain, va estar Vicent Abril i va estar també Raúl Jiménez, pues, para per als Jocs Sud-americans, se'n va Alain Gómez en els pròxims dies. I no és l'única convocatòria internacional, perquè ja en aquest inici de Lliga hem conegut alguna més. Ahir, per exemple, en el cas de les xiques, en Espanya sub-15 es va anunciar la convocatòria de Carmen Matas i en els pròxims dies anem a anar coneguem més convocatòries de jugadors de l'acadèmia.
3: Bueno, pues ho contarem tot així en l'informatiu, lo que serà el debut, l'estrena en la Lliga del Mestalla, també el juvenil Divisió d'Honor, també de l'acadèmia, comença este cap de setmana. Bueno, este cap de setmana ja comencen a rodar ja moltes competicions i també tindré que estar atents, Pablo.
4: Sí, este cap de setmana van a començar les diferents competicions pel que fa al Mestalla, al juvenil A, al juvenil B, al femení B, al femení D, en quant als equips més majors podríem dir, i també les lligues autonòmiques infantil i cadets, així que arranca ja el mes de setembre i arranca ja l'activitat així en la ciutat esportiva de Paterna pel que fa a la competició. I com a curiositat, si em deixes afegir, avui, 1 de setembre, també és dia d'estrena, és dia d'inici, perquè a partir de les 6 de la vesprada començarem a veure per ací els més menuts, els jugadors i jugadores del futbol 8, perquè avui comença el curs per a ells. Ací està 26-27, amb els entrenaments també de futbol 8, així que dia molt especial el d'avui.
3: Pues de tot això pues, pararem pues, en els pròxims dies, l'inici de la Lliga, del Mestalla, del juvenil, del retorn de tots els equips de futbol 11 de l'acadèmia. Fiquem el punt i final a este informatiu del València d'este dimarts 1 de setembre, començant últim dia de mercat, últimes hores, fins a les 12 de la nit. El València en estos moments tancant pues, l'incorporació de Harvey Elliott, que arribaria cedit del Liverpool per la pròxima temporada, també la eixida de André Almeida, que seguiria cedit al Racing de Santander, i estarem atents pues, també per si poden haver més moviments, més arribades de jugadors. Ho contarem demà, però estigueu atents com sempre a les xarxes socials del València, que ahir pues, informarem.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, moment, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor. Tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: Home, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa casi pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, per fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Son eternas las miradas. Los nervios. Las llegadas. Nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas. El dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
4: Un sentimiento eterno.
6: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: haver sumat només un punt en les tres primeres jornades de la Lliga. Pues anem a veure si el que no hem pogut fer en aquestes tres primeres jornades ho podem aconseguir en aquests quatre partits que el València té per davant en este mes de setembre, començant pel Barça el pròxim diumenge. Ja saben que no és fàcil, però evidentment això té que ser el repte i l'exigència que té que tindre l'equip i els jugadors per a refer-se i per a reaccionar després d'aquest mal començament de temporada que hem tingut. Una pausa i anem a contar-vos l'actualitat del Mestalla, el València femení. El Mestalla també està pendent de les arribades, de les eixides, tot en seu compte ja. Pablo Orch.
1: VCF Media, VCF Radio. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
1: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, que també com el primer equip està pendent en aquestes últimes hores de mercat, de possibles arribades, de possibles eixides, de jugadors. L'última hora es la conta. Pablo Orch, què tal?
5: Pues la veritat que amb ganes, no?, de veure què passa avui, perquè és l'últim dia de mercat.

0: Anem a estar pendents de possibles moviments pel que fa al planter del Mestalla, inclús pel que fa també, no? Per exemple, al juvenil, per una circumstància, perquè així no tanca el mercat, però sí que es dona la situació de que pues, tots aquells futbolistes que tinguin l'opció de participar en el Mestalla pues, han d'estar inscrits també abans del tancament del mercat d'aquest equip. Per tant, pues, és un dia també per anar no sols tancant aquesta plantilla del Mestalla, sinó també pues, la resta de categories. Així que dia molt intens en les oficines d'ací de l'acadèmia.
1: El que ja està clar i és oficial és la eixida de Matteo Prevedini.
0: Sí, és un dels jugadors que al llarg de l'estiu s'estava treballant per a buscar l'eixida. Finalment, pues, ahir es va acordar la rescissió del seu contracte. El futbolista argentí que ha estat la passada temporada en el Mestalla pues, no va seguir. De fet, no estava participant en els amistosos de pretemporada, sí que estava treballant amb l'equip, però s'ha plegat este acord per a que el futbolista argentí deixi la disciplina del València i a partir d'ahí pues, veure, no?, quines alternatives hi ha en el mercat i si s'opta finalment avui per fer algun moviment més.
1: Bueno, pues anem a estar pendents també en aquestes últimes hores fins a les 12 de la nit, com està contant-nos Pablo Orch. Atents també a les xarxes socials de l'acadèmia, que ahir pues, puntualment aniran informant-nos d'aixes possibles novetats, eixides o arribades de més jugadors. Tenim el Mestalla preparant ja el pròxim partit, lo que serà el pròxim partit, no, el debut en la Lliga, este cap de setmana, després d'haver acabat la pretemporada, el passat dissabte, davant l'Oriola, els d'Òscar Sánchez, preparant ja ese inici de la Lliga, davant el Mallorca B.
0: Sí, és el primer repte que té l'equip d'Òscar Sánchez perquè fa partits oficials en este mes de setembre, que pues, va ser intens perquè va a començar ja a combinar des d'aquest primer mes de competició la Lliga de Segona Federació i aquesta Premier League International Cup. El primer que hi ha en l'horitzó és aquest partit contra el Mallorca B, un filial que ve de pujar com a millor equip del grup balear de tercera i que torna a esta Segona Federació, també com en el cas del Mestalla, pues, en esta reestructuració canviant de grup, canviant de rivals i a partir d'ahí pues, anar sumant de 3 en 3 el màxim possible en este inici, que no va ser senzill, però que esperem que li vagi molt bé al Mestalla després d'esta intensa i llarga pretemporada.
1: Una pretemporada que ahir ho comentàvem amb Vicent Burgueta, ha sigut una bona pretemporada, un bon balanç el que ha tingut l'equip de Òscar Sánchez, però ara ja comença l'hora de la veritat i bueno, n'hi ha que sumar els tres primers punts el diumenge, així en l'Antonio Puigés, davant del Mallorca.
0: Sí, a partir de les 11 del matí, un poc més pront del que sol ser habitual, quan el Mestalla s'enfronta a equips balears, que sol ser diumenge a les 12, però al jugar el primer equip a la vesprada, en horari també prontet, a les 4 i mitja, pues, busca distanciar-se aquest duel per a que els aficionats puguen estar, aquells que vulguin en els dos camps, així que el diumenge a les 11 arranca la Segona Federació Grup 3 per al Mestalla.
1: I també, pues, com cada temporada comença, ahí estarà UFC Media Radio per a contar-vos tots els partits del Mestalla, els que juguem a casa i els de fora de casa. Ahí estarà pues, Pablo Orch per a contar-nos tots aquests partits. Tenim convocatòria també del porter del Mestalla en la sub-20 d'Argentina.
0: Sí, precisament, pues, d'este inici de Lliga pues va a perdre's algun dels partits. El bo de Alain Gómez, el porter internacional argentí, que marxarà d'ací uns dies, del 13 al 27 de setembre, amb la seva selecció, amb l'Argentina sub-20, per a participar en els Jocs Sud-americans. És la convocatòria, una nova convocatòria d'Alain Gómez, que recordem ja va estar l'any passat en el Mundial de Xile, en categoria sub-20, on recordem va estar Alain, va estar Vicent Abril i va estar també Raúl Jiménez, pues, para per als Jocs Sud-americans, se'n va Alain Gómez en els pròxims dies. I no és l'única convocatòria internacional, perquè ja en aquest inici de Lliga hem conegut alguna més. Ahir, per exemple, en el cas de les xiques, en Espanya sub-15 es va anunciar la convocatòria de Carmen Matas i en els pròxims dies anem a anar coneguent més convocatòries de jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ho contarem tot així en l'informatiu, lo que serà el debut, l'estrena en la Lliga del Mestalla, també el juvenil divisió d'honor, també de l'acadèmia, comença este cap de setmana. Bueno, este cap de setmana ja comencen a rodar ja moltes competicions i també tindrem que estar atents, Pablo.
0: Sí, este cap de setmana van a començar les diferents competicions pel que fa al Mestalla, al Juvenil A, al Juvenil B, al Femení B, al Femení D, en quant als equips més majors, podríem dir, i també les lligues autonòmiques infantil i cadets, així que arranca ja el mes de setembre i arranca ja l'activitat així en la ciutat esportiva de Paterna pel que fa a la competició. I com a curiositat, si em deixes afegir, avui, 1 de setembre, també és dia d'estrena, és dia d'inici, perquè a partir de les 6 de la vesprada començarem a veure per ací els més menuts, els jugadors i jugadores del futbol 8, perquè avui comença el curs per a ells. Ací està 26-27, amb els entrenaments també de futbol 8, així que dia molt especial el d'avui.
1: Pues de tot això, pues pararem pues en els pròxims dies, l'inici de la Lliga, del Mestalla, del Juvenil, del retorn de tots els equips de futbol 11 de l'Acadèmia. Fiquem el punt i final a este informatiu del València d'este dimarts 1 de setembre, començant últim dia de mercat, últimes hores, fins a les 12 de la nit. El València en estos moments tancant pues l'incorporació de Harvey Elliott, que arribaria cedit del Liverpool per la pròxima temporada, també la eixida de André Almeida, que seria cedit al Racing de Santander, i estarem atents pues també per si poden haver més moviments, més arribades de jugadors. Ho contarem demà, però estigueu atents com sempre a les xarxes socials del València, que ahí pues informarem.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Así en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Está en un gran moment, está sen salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va a continuar jugant de lateral. El basco Unai Núñez, parella de centrals per al suís era Ixomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinic, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria. En defensa, banda dreta con Diem per avui, capità, que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centra el camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galec. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits, la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete y de servidor así en Anoeta para este partido entre el Valencia y la Real Sociedad en este penúltima jornada de Liga, diumenge 17 de match así en Donosti, en San Sebastián. El Valencia buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el Valencia, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitro, pues siule el inicio del partido, estén ya pues en el conte enrere, porque queden segons, para que siguen les cede la esprada, y he dicho, todos los partidos han de comenzar a la mateixa hora, en esta jornada unificada de la Lliga, pues todo está preparado, así en el estadio Anoeta, ahí están les señales horarias, les sale la desprada, espera a rebre la ordre Josu Galec, el colegiat navarrés, para que comence el partit, así en Anoeta, entre la Real Sociedad y el Valencia, pues va a comenzar el partit, venga Valencia, lo que han dicho. A per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València. La deixa passar Javi Guerra per a que se'n vagi fora. I el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta. Ahí més alliberat i Urinic, avui, en companyia de Guido. Urinic, que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Ale Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge, a veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
3: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, y que una Real Sociedad que tampoco se juega res en este partido. Y ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el baló. Dislaria. Ojo al rechaz. El lanzamiento. Y gol.
3: Era fuera de juego.
1: Gol de la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los dos minutos de choc. Ya Dick. En la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
3: No sé quién se lanza
1: al suelo.
3: El gol
1: del lateral esquerre de la Real Societat.
3: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
3: No, fuera de juego.
1: La jugada continúa, ellos se entren desde la dreta. Ahí entra Ayen Muñoz, Sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Sociedad al marcador 1-0 a 2 minutos de choc.
0: De todas formas, eso es a lo que me refería, que al final es jugador sin cara que siguen suplentes, como es el caso de Yeyen Muñoz, 4 partidos sin jugar, pues al minuto 3 te claven un gol. Es lo que me refieres, que es primera división, y per molt que l'altre equip jugue en més o menos suplentes, pues es propi jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
3: No podíamos empezar peor, ¿eh?
1: Bueno, pues no podían tener, no podían comenzar los pichorres cosas, pero bueno, era en caramol de partido.
3: Igual, igual sirve,
1: de comenzar.
3: Igual sirve para bien.
1: Bien. Pues vamos a ver, ya si el equipo cara queda mol de partido, perdón, pero bueno, no era este el comenzamiento esperado en este partido, que a los 2 minutos pues marcará la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
3: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
0: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Yeyen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
3: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está núvol.
3: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
0: así,
3: cuidado.
0: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Yeyen Muñoz.
1: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfez falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblata ahí a Diego López. Y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral derecha de la frontal del área de la Real Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Yeyen Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per a lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, de que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguentixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en Kurt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, i Guido, tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, que busca el llançament i gol!
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol! El gol del Valencia. El gol de Javi Guerras, 8 minuts de xoc. Bona la jugada ahir, que s'ha marcat el València. Que bé ha definit Javi Guerra per empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Que bé li ha pegat Javi Guerra, el de Xilet. La jugada era bona ahir, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Ha buscat el passe ahir per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahir perfecta. El passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
4: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que s'entenen a la perfección y al final ese cuestión de temps, pues Diego López, ya vechem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador asturià, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuánta confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuós de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo.
3: Lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto 2 que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar, y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido, partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que diu Ricardo, per a reaccionar ràpid després del gol de la Real Societat. Un Javi Guerra que en ixa posició, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, jo crec que ahí dona molt bon rendiment Javi.
3: És que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
4: Una bueno, Javi pues... Guerra que, com dèiem, al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I, pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera part, así, en Anoeta. Amb este empat, el València estaria salvat matemàticament en esta penúltima jornada de Lliga. Quan ara vol treure la pilota en defensa, ataquen ells, la Real Societat, pilota a l'esquerra per allà Muñoz, tocant-la ahí. Precisament el valor per a Carlos Soler, que volia filtrar aquesta pilota, no li eixit. Recupera la pilota el València, rere Guido. Guido per a César Tàrrega. El Wii Capital Valencia que colpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Tàrrega. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
3: Pedíamos.
1: 5 minutos después empatada de nosotros.
3: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados,
1: bueno,
3: que es lo bueno.
1: Ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
3: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Oscarsson, el davanter. Islandés de la Real Sociedad.
3: A este, pilota ya a este, movimiento. La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
4: Exacto.
3: Pocas enseñanzas defensivas.
4: Sí, ya ve curtir, recordemos.
3: Aparte es que también sabe hacer las faltas.
4: Exacto,
3: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con tarjeta.
4: Molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota. Des del seu terreny de xoc, canviant el xoc, aixa banda esquerra per a Zaharian. El jugador rus la deixa ahí per a Aye Muñoz en el lateral. Aye Muñoz i Zaharian tocant-la ahí per a Brais Méndez. Ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia i John Martín, dos centrals avui de la Real Societat, portant-se aquesta pilota de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per allà Muñoz, ara en erràs, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar aquest valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
3: Ai.
1: Ahí está Beñat Turrientes, el migcampista formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
4: bueno,
1: de la Real Societat
4: que
1: en este partit.
3: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
4: Tiene unas cualidades que
3: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
4: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes y de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut ja, 15, primer quart d'hora de partit, ja complit a Sina Noeta, empatant el València 1-1, després del gol que marcava s'avançava la Real Societat, empatava Javi Guerra, 5 minuts després, ara juga el València, és Diego López el que juga arrere buscant ahí Guido Rodríguez, Guido més arrere buscant ahí a centrals, a César Tàrrega, i ahí està César Tàrrega i Unai Núñez, való ara a l'esquerra, való ahí per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el való la Real Societat en servici de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere i xevaló per a centrals. Per a que jugui ahí. El Ustondo i ara per a Allen Muñoz. Arrere una altra volta. Buscant ara i se passe per a Zubeldia. I el baló que trau ara Àlex Remiro en llarg. Buscant ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat, baló ahí per a Beñat Turrientes, la toca arrere per a que jugui ahí Zubeldia per a Jen Muñoz, i ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que ara el València està més assentat després de l'1-1, jo crec que li ha assentat bé Ricardo, l'equip està pues jo crec que més ordenat sobre el terreny.
3: Hombre,
1: del joc.
3: La verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
4: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per 3 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que de veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi de recuperar la mentalitat, i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
1: Bueno, pues ahí está, jugant el València, amb la pilota a la Vol Traoré, eixe baló, la pilota és Ugrinić, el suís, que vol jugar en llarg, ara canviant el xoc, eixe passe de Ugrinić, el baló per a Jesús Vázquez arrere, buscant ahí a Erai Xomert, i ara és de nou Guido Rodríguez, el que té la pilota, que trata de jugar arrere Xomert, tocant-la ahí el València a poc, ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en eixa banda, de nou arrere, buscant els centrals per a que traguen ahí la pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat, de nou Torrientes, arrere per a El Ustondo i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
4: Pues,
1: per a que siga Aye Muñoz.
4: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'Isa Zona Baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics de, en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, per a que siga Filip Ugrinić, el suís. Ugrinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Ugrinić. El baló arrere, buscant-a Erai Xomert. Xomert que buscava ahí el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el baló que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una altra volta, se baló arrere i és que replega, tanca bé la Real Societat, no es deixa fora, i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xò de la Real Societat. Ara la trau Guido Rodríguez. Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Torrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duel en Torrientes s'ha emportat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
3: vamos,
1: gol, gol, gol, gol, Hugo, vamos, duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, Uafetei, tota solete, serenat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro!
4: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Chomer que pues està fent una... Jo diria que una gran temporada era ahí Chomer.
3: Vicent, la verdad, ¿churro?
4: Pot ser.
3: Pues los churros también valen, ¿sabes?
4: Pot ser, exacte, sí, totalment.
5: Bueno,
4: totalment.
5: Es un gran gol, al final, però... No,
4: ja siga més bonic o més...
3: Es que te digo bueno, una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa entre las piernas.
4: Bueno, pero
3: no,
5: que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice, pero Hugo Duro más escora massa. El balón arrere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra, sí, que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer.
3: Sí,
5: ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López. Ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar, porque más a Hugo Duro.
3: Y le come el terreno el defensor a Diego, sí, porque pero, Diego se iba solo.
4: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
3: Pero hay que ser así valientes.
4: Sí,
3: joder,
4: sí,
3: si tú
4: total,
3: quieres conseguir total. Ganar partidos, hay que ser valientes.
4: Totalmente, de fet,
3: sí, ja
4: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahir veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
3: I
4: també...
3: Mira que no actua con mala intención Diego,
4: porque, no, ni molt menos,
3: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
4: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de veres que igual el Martu tira pa carrere.
5: Bueno, pues ara falta i que li ha costat la tarjeta al rus Zaharian, tarjeta groga per a Zaharian Perisha. Entrada a Javi Guerra. La tarjeta és clara i el xoc se remamprena así en Anoeta en este minut 25, guanyant el València 1-2 amb el gol de Hugo Duro.
3: Es que le pisa,
5: el 22.
3: Le pisa Rubi.
5: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra volta al Valencia, pero anda esquerra. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular. Ficar y se pasa arrere. Pero a Chomer, que veo había fe Chomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serena Capamunt. Y com li ha filtrat y se va lo dislaria para que rematara el golechador del València, Hugo Duro, que aporta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular. Este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Schomert per a ficar i se baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt. Allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias en este, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts. En la taula de la classificació, ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència, un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
4: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. En el Elche Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València
3: que
4: perguera,
3: pegue, no,
4: pues, ara mateix seria
3: se
4: també equip de primera divisió la temporada que ve.
3: Que se maten
5: bueno,
3: entre ells.
5: I si acabara així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara... Queda molt, però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va a poder arribar Luis Rioja, però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues, ha passat a ser un altre. Eh?
3: A mi sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás. Estás jugándole de tú
5: ojo
3: a tú.
5: Ojo, que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro Hugo Duro, amb el balón. Y ahora se ha encantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere. Pero lo que está, es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, pero el equipo el mes,
3: claro.
5: Y el equipo va, va pel tercer, ojo que ara ataca Neig, Oscarsson, l'islandès en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat, quan ara n'hi ha una falta.
3: Qué rápido ha estado
5: Muñoz sobre Luis Rioja.
3: Como ha sabido ver la jugada que estaban tramando, ¿eh? Muy bien.
4: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
3: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
5: Zaharian.
3: ¿O ha sido a nosotros?
4: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
5: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet el més difícil. Pues sí, sí, és cert, Vicent. Hem fet el més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
3: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
5: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañando, Luisma, estén guañando. Pues,
3: podía acabar el partido ya.
5: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bo de Luisma. También Mamen, diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta Yaya, Mamen. O sea que desde así le enviamos felicitaciones.
3: Enhorabuena, felicidades.
5: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
3: Ya tenemos otro...
5: Otro valencianista
3: más. Otro valencianista más, seguro.
5: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamo Snech.
4: Pues a tremés.
5: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte en Anoeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe. Oferint una bona imatge. Refense, reaccionant ràpid al gol de la Real Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Real Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz. Ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda, que han tret ràpid ells.
4: Però fixa't, fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigant a la banda dreta.
5: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Real Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i Jon Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Real Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar eixa arrere, buscar eixe baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no eixa forat, i ara canvien el joc. a banda esquerra per Arye Muñoz, se'n va directament fora, millor, i el valor que va ser per al València en este minut ja 33 de la primera part. 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Ebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor, perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
3: La jugada típica de...
4: Respirem, eh?
3: Vas tu o voy yo?
4: Sí, entre
3: los dos la casa por barrer.
4: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
3: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
4: Pues Robbie Meijmal, que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
5: Ojo, ara la Real Societat, a veure ese valor, l'envia fora.
3: Bien.
5: L'ha enviat fora.
3: Bien tirado.
5: Esa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
4: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
5: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
3: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
4: Més moral,
5: bueno,
4: que...
5: l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
3: Eso es,
5: encara
3: eso
5: queda
3: es,
5: molt.
3: Eso es.
5: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
4: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
3: pues,
4: res.
3: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
4: Exacte, de l'Alcoiano.
5: Anem a esperar,
4: sí. Més mal
5: anem
4: que l'Alcoiano.
5: A esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Torrientes, el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat.
4: Pues... Ahí
5: està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, eh? El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
3: bueno,
5: volta.
3: És obligació, el apretar el... Subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
4: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, per mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat per mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
5: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre és jugar a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius. Allà va el baló, penja dins l'àrea. Aixit ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló, que ha acabat perdent-se per córner. Pues va a ser córner, eh?
3: Sí, perquè la toca.
5: Va a ser córner.
3: La toca, la toca. No la llega a despejar, però la toca.
5: No ha arribat a... Traula, ja tret en curt ja, la Real Societat, el baló de Brais Méndez, toca en l'arrere, ara per a Carlos Soler, penja la pilota Carlos Soler dins l'àrea, de cap, l'havia tret ahir Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada, estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera part.
3: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
5: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
3: Sí que fora de juego, sí.
5: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier.
4: Bueno, esperen que no siga
5: el greu. No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El árbitre que ha parat el partit, xoc de test así en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part, està guanyant el València 1-2. Salvat ja matemàticament.
3: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
4: No.
3: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
4: Sí, pero no.
3: O sea, ¿qué quieres que te diga?
4: Porque además no podría estar arbitrant el...
3: No, ya sé, no, pero a ver...
4: Nosotros
3: los tenemos como vascos, sí, a los navarros.
4: Sí que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Pero bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Sociedad desde 2020... Entonces, pues
3: igual, el València, casi como Bilbao,
4: que té que defendre...
5: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat... La victòria, sobretot, ha reaccionat molt bé en el que estem dient d'aixe gol matiner de la Real Societat empatant contra Javi Guerra i després Hugo Duro al minut 22.
4: Vos vaig a dir més.
5: Bueno, pues se va remampendre el partit.
4: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dues últimes visites ha perdut allí en la... Bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
5: Javi Guerra, la que penja la pilota. Javi Guerra que penja i se való, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Que va a ficar el baló en moviment. Ja estem ja en el tram final.
3: El destino,
5: este primer temps.
3: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
5: Bueno, pues... Ahí está jugando la Real Societat. Baló para Oscarsson. Ojo, Oscarsson. El llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de xoc.
3: ¿Pero quién está con este jugador?
5: Fora de xoc.
3: Fora de juego, ¿no?
5: Pues es lo que está en reclamant fora de xoc. Pues Oscarsson. La toca Dimitrievski.
4: Bueno, que si la toca.
5: La toca Dimitrievski. Desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de shock, el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
3: En la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
5: Pues no era fuera de shock porque...
3: No.
5: Y ahora se trago el córner, el balón penchado islaria, nuevo y se baló. Ahí está Dimitrievski. Fensa en la pilota el portero de Valencia que acaba de salvar pues el gol del empate de la Real Sociedad. Ha aparecido una otra vuelta. Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento, el porter de Macedonia en el último partido.
3: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega, o Xomer, pegaros uno a él.
5: Bueno, pues ahora de nuevo una falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Tárrega a Brais Méndez, que ha chulat l'àrbitre, pero Dimitrievski... que ha aparegut en el partit de nou fent una parada que era el gol del empat per a la Reial Societat. Però ahí estava.
3: Venga.
5: Salvador Dimitrievski con el embate chat y así el porter del Valencia.
4: Bueno, tenéis sort de que Óscar Son, pues desde que va a plegar a la Real Sociedad, no está sin tot como se preveía, porque va a plegar como un gran golechador, pero sí que es de ver es que el islandés pues té estos partits grisos que no se ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que paqueara Hevecha Mordella, que no.
5: La falta que traurà Méndez directamente a les mans el porter del Valencia. Sí, señor, en seguretat, atrapa la pilota Stole Dimitrievski, que ja di que està sent determinant decisiu en estos

0: Es que fallar, falla, pero por salir, no por quedarte debajo de la portería.
1: Ahora está el reglamento, el jugador debe ser una falta a Urinić, que no apita al árbitro.
0: Falta de Carlos Soler, espera... además. Sí.
1: Pues l'àrbitre no l'ha pitat.
0: I ara sí.
1: I el valor per la Real Societat i el minut 44, arribant al 45, encara que jo va afegir prou minuts, en esta primera part. Pues ahí está jugant la Real Societat, és Torrientes. Torrientes i Soler tocant-la ahí en terreny de xoc del València. Se'n vol anar Benyà Torrientes, per aquesta banda esquerra. Se'n va Torrientes, al Taibe, Unai Núñez, la pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler. Volia penjar aquesta pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez. La lluny ahí, i se valor que torna a recuperar-lo la Real Societat. Jo Martín, buscant el passe per a Elustondo. Tocant aquesta pilota que recupera el València. Guido Rodríguez, el valor per a...
0: A ver si pillamos
1: Jesús Vázquez.
0: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
1: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechis. El árbitro.
2: Sí, ahora al final per gol es un minuto. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
1: El problema i, també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
0: Venga, però sí, està...
2: És que per a mi era pa 4.
0: Ja estava 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
1: A mi també pareixen molts.
0: Ni que fos però... una antena parabòlica, hombre.
1: Bueno, va. Pues ataca la Real Societat, és allà Muñoz, el baló, va a ser porta. Va a ser porta, reclamaven així córner, perquè l'àrbitre diu que és treta de porta per a València i per a Stole Dimitrievski. Que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Òscar Son, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada. Pero veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez, recupera la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se en Luis, se'n va perdins, continua Luis Rioja, necessita ahí ajuda, fica el valor per a Urinić, i Urinić arrere per a Schomert, el suís, que obre eixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, ara desdoblar Luis Rioja, el pas era per a Diego López, però ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant ixe baló llarg ahí.
0: Ai, oh, que pena.
1: Per a Òscar Son.
0: Que pena, eh?
1: S'havia guanyat el duel, Tàrrega.
0: S'havia ido bien.
1: Ojo a la entrada,
0: eh?
1: Ojo a la entrada de Torrientes sobre Guido, eh? Ojo ahí la entrada y ya pita falta.
0: Y no le saca tarjeta.
1: La entrada de Torrientes, segura sobre Guido Rodríguez.
0: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
2: Nah. Però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada, perquè la Real té...
1: A veure, Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament... Y el balón que para el árbitro, el choc, porque apel balón, porque el balón está desunflat y ha cambiado el balón el árbitro.
2: Bueno, Robi, pues com deia, que la Real té en la banqueta pues a Guedes, Oyarzabal, Taque, Sergio Gómez. En algun moment el partit se n'anirà a esa anada i tornada i a lo millor te ve millor pues ara gastar esos cartuchos.
0: No, si lo va a sacar a todos, ya verás.
1: Bueno, pues se va a remampendre el balón que era per a València, le torna ahí l'àrbitre. Y el valor endarrerit de Unai Núñez, pero Stole Dimitrievski golpecha la pilota en cama dreta, llarga, buscaba ya Hugo Duro, y aguñate el bot ahí, era Zubeldia, la pilota que la recupera una otra volta, Zubeldia para la Real Societat, buscante y se pasa en llarg, se valor para Pablo Marín, pero ahí la pilota acaba en el Speus y en les mans del porter del València. Pues pasen ya 4 minutos del té.

0: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment.

0: Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valencia. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
2: VCF Radio, l'Acadèmia.
3: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, que també com el primer equip està pendent en aquestes últimes hores de mercat, de possibles arribades, de possibles eixides, de jugadors. L'últim hora es la conta. Pablo Ors, què tal?
4: Pues la veritat que amb ganes, no? de veure què passa avui, perquè és l'últim dia de mercat. Anem a estar pendents de possibles moviments pel que fa al planter del Mestalla, inclús pel que fa també, no? Per exemple, al juvenil, per una circumstància, perquè així no tanca el mercat, però sí que es dona la situació de que pues, tots aquells futbolistes que tinguin l'opció de participar en el Mestalla, pues, han d'estar inscrits també abans del tancament del mercat d'aquest equip. Per tant, pues, és un dia també per anar no sols tancant aquesta plantilla del Mestalla, sinó també pues, la resta de categories. Així que dia molt intens en les oficines d'ací de l'Acadèmia.
3: El que ja està clar i és oficial és la eixida de Matteo Prevedini.
4: Sí, és un dels jugadors que al llarg de l'estiu s'estava treballant per a buscar l'eixida. Finalment, pues ahir es va acordar la rescisió del seu contracte. El futbolista argentí que ha estat esta passada temporada en el Mestalla pues, no va seguir. De fet, no estava participant en els amistosos de pretemporada, sí que estava treballant amb l'equip, però s'ha plegat a este acord per a que el futbolista argentí deixi la disciplina del València i a partir d'ahí pues, veure, no?, quines alternatives hi ha en el mercat i si s'opta finalment avui per fer algun moviment més.
3: Bueno, pues anem a estar pendents també en aquestes últimes hores fins a les 12 de la nit, com està contant-nos Pablo Orch. Atents també a les xarxes socials de l'Acadèmia, que ahir pues, puntualment aniran informant-nos d'aixes possibles novetats, eixides o arribades de més jugadors. Tenim el Mestalla preparant ja el pròxim partit, lo que serà el pròxim partit, no? El debut en la Lliga, este cap de setmana, després d'haver acabat la pretemporada, el passat dissabte, davant l'Oriola, els de

0: Óscar Sánchez preparan ya ese inicio de la Liga davant el Mallorca B.
1: Sí, és el primer repte que té l'equip d'Òscar Sánchez perquè fa partits oficials en este mes de setembre, que pues, va ser intens perquè va a començar ja a combinar des d'este primer mes de competició la Lliga de Segona Federació i aquesta Premier League International Cup. El primer que hi ha en el horitzó és aquest partit contra el Mallorca B, un filial que ve de pujar com a millor equip del grup balear de tercera i que torna a esta Segona Federació, també com en el cas del Mestalla, pues en esta reestructuració canviant de grup, canviant de rivals, i a partir d'ahí pues, anar sumant de 3 en 3 el màxim possible en este inici, que no va ser senzill, però que esperem que li vagi molt bé al Mestalla després d'esta intensa i llarga pretemporada.
0: Una pretemporada que, ahir ho comentàvem, amb Vicent Burguet, ha sigut una bona pretemporada, un bon balanç, el que ha tingut l'equip de Óscar Sánchez, però ara ja comença l'hora de la veritat i, bueno, n'hi ha que sumar els tres primers punts el diumenge, així en l'Antonio Puigés davant el Mallorca.
1: Sí, a partir de les 11 del matí, un poc més pront del que sol ser habitual quan el Mestalla s'enfronta a equips balears, que sol ser diumenge a les 12, però al jugar el primer equip a la vesprada, en horari també prontet, a les 4 i mitja, pues busca distanciar-se aquest duel perquè els aficionats puguen estar, aquells que vulguin en els dos camps. Així que el diumenge a les 11 arranca la Segona Federació Grup 3 per al Mestalla.
0: I també, pues, com cada temporada comença, ahí estarà UCF Media Radio per a contar-vos tots els partits del Mestalla, els que juguem a casa i els de fora de casa. Ahí estarà pues, Pablo Orch per a contar-nos tots aquests partits. Tenim convocatòria també del porter del Mestalla en la sub-20 d'Argentina.
1: Sí, precisament, pues, d'este inici de Lliga pues va perdre algun dels partits. El bo de Alain Gómez, el porter internacional argentí, que marxarà d'ací a uns dies, del 13 al 27 de setembre, amb la seva selecció, amb l'Argentina sub-20, per a participar en els Jocs Sud-americans. És la convocatòria, una nova convocatòria d'Alain Gómez, que recordem ja va estar l'any passat en el Mundial de Xile, en categoria sub-20, on recordem va estar Alain, va estar Vicent Abril i va estar també Raúl Jiménez, pues, para per als Jocs Sud-americans. Se'n va Alain Gómez en els pròxims dies. I no és l'única convocatòria internacional, perquè ja en aquest inici de Lliga hem conegut alguna més. Ahir, per exemple, en el cas de les xiques, en Espanya sub-15 es va anunciar la convocatòria de Carmen Matas, i en els pròxims dies anem a anar coneguem més convocatòries de jugadors de l'acadèmia.
0: Bueno, pues ho contarem tot així en l'informatiu, lo que serà el debut, l'estrena en la Lliga del Mestalla, també el juvenil Divisió d'Honor, també de l'acadèmia, comença este cap de setmana. Bueno, este cap de setmana ja comencen a rodar ja moltes competicions i també tindré que estar atents, Pablo.
1: Sí, este cap de setmana van a començar les diferents competicions pel que fa al Mestalla, al juvenil A, al juvenil B, al femení B, al femení D, en quant als equips més majors podríem dir, i també les lligues autonòmiques infantil i cadets, així que arranca ja el mes de setembre i arranca ja l'activitat així en la ciutat esportiva de Paterna pel que fa a la competició. I com a curiositat, si em deixes afegir, avui, 1 de setembre, també és dia d'estrena, és dia d'inici, perquè a partir de les 6 de la vesprada començarem a veure per ací els més menuts, els jugadors i jugadores del futbol 8, perquè avui comença el curs per a ells. Ací està 26-27, amb els entrenaments també de futbol 8, així que dia molt especial el d'avui.
0: Pues de tot això pues, pararem pues, en els pròxims dies, l'inici de la Lliga, del Mestalla, del juvenil, del retorn de tots els equips de futbol 11 de l'acadèmia. Fiquem el punt i final a este informatiu del València d'este dimarts 1 de setembre, com hem començant últim dia de mercat, últimes hores, fins a les 12 de la nit. El València en estos moments tancant pues, l'incorporació de Harvey Elliott, que arribaria cedit del Liverpool per la pròxima temporada, també la eixida d'André Almeida, que seguiria cedit al Racing de Santander, i estarem atents pues, també per si poden haver més moviments, més arribades de jugadors. Ho contarem demà, però estigueu atents, com sempre, a les xarxes socials del València, que ahir pues, informarem.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en... Moments Històrics del València.
2: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
3: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo, Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
4: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
3: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo, Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet. Encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca el Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
5: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València.
1: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas. nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: Un sentimiento eterno.
8: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al FC Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41, després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen. Pantina enrere Vaquero, ha pujat sol com un mussol Fernando. I Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal, i Fernando ha entrat, vaja, com si estigués a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon al minut 43 de la primera part.
0: ADN Valencia Club de Fútbol. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: continúa. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valentía. Festejan las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27.
1: VCF Radio, la Academia.
2: Anem en la actualidad de la Academia, el Mestalla, que también con el primer equipo está pendiente en estas últimas horas de mercado, de posibles arribades, de posibles eixides, de jugadores. Última hora es la conta. Pablo Ors, ¿qué tal?
3: Pues la verdad que amb ganes, no, de veure què passa avui, perquè és l'últim dia de mercat. Anem a estar pendents de possibles moviments pel que fa al planter del Mestalla, inclús pel que fa també, no, per exemple, al juvenil, però una circumstància, perquè així no tanca el mercat, però sí que es dona la situació de que, pues, tots aquells futbolistes que tinguin l'opció de participar en el Mestalla, pues, han d'estar inscrits també abans del tancament del mercat d'aquest equip. Per tant, pues, és un dia també per anar no sols tancant aquesta plantilla del Mestalla, sinó també, pues, la resta de categories. Així que dia molt intens en les oficines d'ací de l'Acadèmia.
2: El que ja està clar i és oficial és l'eixida de Matteo Prevedini.
3: Sí, és un dels jugadors que al llarg de l'estiu s'estava treballant per a buscar l'eixida. Finalment, pues, ahir es va acordar la rescissió del seu contracte. El futbolista argentí que ha estat la passada temporada en el Mestalla, pues, no va seguir. De fet, no estava participant en els amistosos de pretemporada, sí que estava treballant amb l'equip, però s'ha plegat a este acord perquè el futbolista argentí deixi la disciplina del València, i a partir d'ahí, pues, veure, no, quines alternatives hi ha en el mercat i si s'opta finalment avui per fer algun moviment més.
2: Bueno, pues anem a estar pendents també en aquestes últimes hores, fins a les 12 de la nit, com està contant-nos Pablo Orch. Atents també a les xarxes socials de l'Acadèmia, que ahir, pues, puntualment aniran informant-nos d'aixes possibles novetats, eixides o arribades de més jugadors. Tenim el Mestalla preparant ja el pròxim partit, lo que serà el pròxim partit, no, el debut en la Lliga, este cap de setmana, després d'haver acabat la pretemporada el passat dissabte davant l'Oriola. Els d'Òscar Sánchez preparant ja ixe inici de la Lliga davant el Mallorca B.
3: Sí, és el primer repte que té l'equip d'Òscar Sánchez perquè fa partits oficials en este mes de setembre, que, pues, va ser intens perquè va a començar ja a combinar des d'aquest primer mes de competició la Lliga de Segona Federació i aquesta Premier League International Cup. El primer que hi ha en el horitzó és aquest partit contra el Mallorca B, un filial que ve de pujar com a millor equip del grup balear de tercera i que torna a esta Segona Federació, també com en el cas del Mestalla, pues, en esta reestructuració, canviant de grup, canviant de rivals, i a partir d'ahí, pues, anar sumant de 3 en 3 el màxim possible en este inici, que no va ser senzill, però que esperem que li vagi molt bé al Mestalla després d'esta intensa i llarga pretemporada.
2: Una pretemporada que, ahir ho comentàvem amb Vicent Burguet, ha sigut una bona pretemporada, un bon balanç el que ha tingut l'equip de Òscar Sánchez, però ara ja comença l'hora de la veritat i, bueno, n'hi ha que sumar els tres primers punts el diumenge, així en el Antonio Puigés, davant el Mallorca.
3: Sí, a partir de les 11 del matí, un poc més pront del que sol ser habitual, quan el Mestalla s'enfronta a equips balears, que sol ser diumenge a les 12, però al jugar el primer equip a la vesprada, en horari també prontet, a les 4 i mitja, pues, busca distanciar-se aquest duel perquè els aficionats puguen estar, aquells que vulguin en els dos camps. Així que el diumenge a les 11 arranca la Segona Federació Grup 3 per al Mestalla.
2: I també, pues, com cada temporada que comença, ahí estarà UCF Media Radio per a contar-vos tots els partits del Mestalla, els que juguem a casa

0: y els de fora de casa. Ahí estarà pues Pablo Orch per a contar-nos tots aquests partits. Tenim convocatòria també del porter del Mestalla en la sub-20 d'Argentina.
1: Sí, precisament, pues d'este inici de lliga, pues va a perdre's algun dels partits, el bo de Alain Gómez, el porter internacional argentí, que marxarà d'ací a uns dies, del 13 al 27 de setembre, amb la seva selecció, amb l'Argentina sub-20, per a participar en els Jocs Sud-americans. És la convocatòria, una nova convocatòria d'Alain Gómez, que recordem ja va estar l'any passat en el Mundial de Xile, en categoria sub-20, on recordem va estar Alain, va estar Vicent Abril i va estar també Raúl Jiménez, pues para per als Jocs Sud-americans, se'n va Alain Gómez en els pròxims dies. I no és l'única convocatòria internacional, perquè ja en este inici de lliga hem conegut alguna més. Ahir, per exemple, en el cas de les xiques, en Espanya sub-15 es va anunciar la convocatòria de Carmen Matas, i en els pròxims dies anem a anar coneguem més convocatòries de jugadors de l'acadèmia.
0: Bueno, pues ho contarem tot així en l'informatiu, lo que serà el debut, l'estrena en la lliga del Mestalla, també el juvenil, Divisió d'Honor, també de l'acadèmia, comença este cap de setmana. Bueno, este cap de setmana ja comencen a rodar ja moltes competicions i també tindré que estar atents, Pablo.
1: Sí, este cap de setmana van a començar les diferents competicions pel que fa al Mestalla, al juvenil A, al juvenil B, al femení B, al femení D, en quant als equips més majors podríem dir, i també les lligues autonòmiques infantil i cadets, així que arranca ja el mes de setembre i arranca ja l'activitat així en la ciutat esportiva de Paterna pel que fa a la competició. I com a curiositat, si em deixes afegir, avui, 1 de setembre, també és dia d'estrena, és dia d'inici, perquè a partir de les 6 de la vesprada començarem a veure per ací els més menuts, els jugadors i jugadores del futbol 8, perquè avui comença el curs per a ells. Ací està 26-27, amb els entrenaments també de futbol 8, així que dia molt especial el d'avui.
0: Pues de tot això pues pararem pues en els pròxims dies, l'inici de la lliga, del Mestalla, del juvenil, del retorn de tots els equips de futbol 11 de l'acadèmia. Fiquem el punt i final a este informatiu del València d'este dimarts 1 de setembre, començant últim dia de mercat, últimes hores, fins a les 12 de la nit. El València en estos moments tancant pues la incorporació de Harvey Elliott, que arribaria cedit del Liverpool per la pròxima temporada, també la eixida de André Almeida, que seguiria cedit al Racing de Santander, i estarem atents pues també per si poden haver més moviments, més arribades de jugadors. Ho contarem demà, però estigueu atents com sempre a les xarxes socials del València, que ahí pues informarem.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
3: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant, i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
3: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions, i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
4: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
3: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
4: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
3: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
4: Efectivament.
3: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
4: Crec que sí.
3: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
5: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
4: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
3: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
4: El desequilibri
3: i cau en el coll.
4: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
3: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
6: Uh-huh. Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
4: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
3: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
4: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li en els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
3: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
7: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
4: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo que si hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
3: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
4: efectivament.
3: Davall de l'esquena, justament,
4: davall de l'esquena, a gran del coll, i el resto de persones,
3: no?
4: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
3: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un col que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
4: evidentment,
3: als sanitaris.
4: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
3: Correcte, fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
4: En
3: els
4: Estats Units està, això està super, super pautat i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
3: Si algú em pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
7: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
4: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència i... En el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
3: Pot arribar a ocórrer,
4: sí. Sí.
3: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
8: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
4: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no tengo ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
3: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
4: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si
3: no
4: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
3: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
9: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
4: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
3: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
4: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
3: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
4: se siguera, allargat, això.
3: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
10: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
11: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
12: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
13: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
14: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
15: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
16: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
17: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
18: Hola, afición. Soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.

0: nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.